les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar.

siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Necessites informació o assessorament sobre els teus drets com a consumidor? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, és el teu servei. T'ajudem a resoldre dubtes i consultes relacionades amb el consum. Ens trobaràs a la segona planta de l'antic sindicat, al costat del síndic de la ciutadania. L'atenció al públic és els dimarts i dijous amb cita prèvia, que pots demanar al correu omic@lloret.cat o trucant al 972 37 21 84. OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
3: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
1: Bon dia, bona hora. L'Ajuntament de Lloret inverteix 350.000 euros en diferents actuacions per millorar els centres educatius de la vila.

0: Són tot un seguit d'actuacions que tenen per objectiu oferir als infants del municipi infraestructures renovades i adaptades per dur a terme l'activitat del nou curs escolar que començarà al setembre. Entre les millores i reformes que s'han fet hi ha la instal·lació de nous espais de joc, el pintat de parets, la reparació de baranes, l'adequació de vestidors o la renovació de mobles i aparells per a les aules d'estudi. Cada any el consistori aprofita l'estiu en què no hi ha activitat a les escoles per dur a terme aquestes millores. Alguns treballs ja s'han acabat i altres finalitzaran pròximament. Ampliarem la informació amb una entrevista amb el regidor d'Educació, Carles Costa. Aquest és el tema principal d'aquest informatiu del dimecres 19 d'agost, en què també explicarem que Lloret de Mar és la seu per segon any consecutiu de les Skate Series. En aquesta ocasió serà la seu de les finals en què els diferents esportistes lluitaran per assolir el títol de campions en les modalitats de skateboarding i roller freestyle. També en plana esportiva parlarem de com serà el torneig de pàdel Torneaxo que es durà a terme de divendres a diumenge a les pistes de la piscina de Lloret amb una exhibició de jugadors d'alt nivell. Acabarem recordant que avui hi ha una nova sessió del cicle Cinema a la Fresca i es projecta la pel·lícula El 47 al barri del Molí. Com sempre, la previsió meteorològica, s'alvira canvi de temps, per fi, i repassarem els titulars principals de l'actualitat informativa general. Aquest és un nou informatiu matinal, el Bon Dia Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar que fem possible, Andrea Medina, Marc Diva, Moisès García i qui us parla, Josep Altafulla.
1: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: I en Jordi Pons, que substitueix en Xavier Segura, perquè també es mereix les seves vacances. Jordi, com tenim la previsió meteorològica de cara a aquesta jornada? Bon dia.
2: Bon dia. Una jornada més, ens espera calor, enganxosa, molta xafogor aquí al litoral, al Maresme, a la selva marítima, màximes que han de tornar a superar els 32 graus i amb un elevat grau d'humitat. Per tant, continuarem amb aquesta xafogor acusada. La calor, també protagonista, un dia més, esperem màximes que poden superar els 37 graus a l'interior i a les terres de Ponent o a l'interior de l'Ebre, doncs, tornaran a fregar o inclús a superar els 40 graus i ja en portaríem 20 dies aquest estiu amb valors igual o superiors als 40 graus. Aquesta calor extrema doncs tocarà a la fi, al cap de setmana, perquè ve una pertorbació, aire fred en altura que generarà tempestes. Les tornades tant divendres com dissabte poden repartir-se a molts punts del territori. Aquí al Maresme, a la selva marítima, també pot caure algun patac d'aigua, per tant, atenció, anirem seguint les previsions. S'espera, doncs, aquesta possibilitat i, sobretot, una refrescada. La calor serà ja molt més suportable i, fins i tot, ja durant el cap de setmana tindríem temperatures, doncs, una mica inclús per sota del que tocaria.
0: Gràcies, Jordi, per aquesta informació. Ara mateix a Lloret de Mar el cel és ben serè, el sol llueix i es nota en la temperatura 25 graus centígrads i, atenció, la humitat relativa a l'aire és del 93%. Passem quina és l'actualitat informativa de la jornada. Aquests són els titulars més rellevants de la premsa escrita. Comencem pels comarcals. Diari de Girona. En grans titulars, els promotors alerten de la manca d'habitatge protegit. En bateria de titulars, en economia, les exportacions remunten, però acaben el primer semestre per sota del 2025. En mobilitat, SAL admet errors en la creació dels carrils bici i atura part de les obres. obres. A la Selva, l'Estat farà una actuació d'emergència a la muralla de Tossa de Mar. I en fotografia il·lustrativa, festivals que omplen l'estiu. 46.185 assistents als festivals de Cap Roig. Imatge il·lustrativa del concert de Miguel Ríos. El punt avui, en el seu tema monotemàtic, a primera plana, connectar en persona. Diu la notícia, el repte de fer noves amistats fora de les xarxes socials, que ja és un repte, és el lema de moltes iniciatives que proposen activitats per ampliar contactes. Diari Ara. Judici històric a Facebook i Instagram. Salut mental i xarxes socials és el tema que omple el titular de primera plana, però la fotografia il·lustrativa és per Rodri, el nou jugador del Barça, que diu que ja és a punt per jugar. A peu de plana, llegim, Brussel·les avala el retorn dels menors de Ceuta. I pels que ja comencin a tenir una edat, també llegim la notícia, mor als 83 anys Juan Tamariz, el mag televisiu que feia trucs amb humor. La resta de premsa escrita de caire generalista. El Mundo obre dient que la Unió Europea apreta a Sánchez. Ningú de Ceuta passarà a la península. També llegim que Moncloa tomba un parc solar a Iberdrola per data center a Madrid per un niu d'àligues. I Puente, el ministre, resigna davant del cop de porta francès a Renfe i accelera la connexió amb Portugal. Diari El País. La sequera i la calor extrema posen en emergència a Europa. També a peu de plana, el Partit Popular, la Justícia i la Unió Europea pressionen el govern per la seva gestió. Pel tema Ceuta. I la fotografia il·lustrativa també és pel jugador del Barça, Rodri, i la samarreta que lluirà, de fet, amb el número de l'any en què ha fet el seu contracte, fins al 2030. Diari La Razón. Si res canvia, podem estar així 6 o 9 mesos. És el que diu el president de Ceuta en un titular on es pot llegir també en fotografia il·lustrativa. Feijó torna a Ceuta en plena escalada amb el govern. Diari La Vanguardia. El govern vol acotar la crisi a Ceuta per tranquil·litzar Europa. També llegim que Trump proclama en la seva xarxa social que Hormuz és territori d'Estats Units. En fotografia il·lustrativa, la pregunta afavoreix el canvi climàtic, els terratrèmols? I a peu de plana, el dèficit comercial d'Espanya es dispara un 30% amb la Xina com a primer proveïdor. El Periódico de Catalunya avui omple la seva primera plana amb el titular en grans dimensions. El govern planteja que l'alta velocitat de Madrid a Barcelona entri per la Sagrera. En fotografia il·lustrativa, Granada torna a tremolar. I a peu de plana, els grans museus converteixen el Golf Pèrsic en un nou pol de l'art internacional. També llegim a El Periódico de Catalunya que el govern compagina a Ceuta l'acollida amb la agilització de les expulsions i que el dèficit comercial espanyol creix un 30,5% en el primer semestre. Finalment, el diari ABC. Por a Granada a que el terra torni a tremolar, amb una fotografia il·lustrativa dels efectes del terratrèmol. I també missatges radicals al Marroc. Atacar la Ceuta ocupada és el que Intel·ligència detecta en augment en les consignes nacionalistes en aforaments d'internet que criden a assaltar la frontera. Això pel que fa a la premsa escrita. Ara passem al portal digital 3cat.cat. El 3cat Info ofereix aquestes notícies. Radiografia del pols entre Rússia i Ucraïna després de la fugaç revifada de Kiev. També llegim ChatGPT tindrà una versió per a adolescents. L'augment de la temperatura del mar sobrepassa l'escalfament global al Mediterrani més que enlloc. També, en la mateixa línia, l'escalfament del mar i els efectes sovint irreversibles en la vida marina. Comença el judici contra Meta, acusada als Estats Units de dissenyar xarxes socials perjudicials per als menors. També és notícia al 3cat.cat que la ruta migratòria cap a Ceuta a l'alça juntament amb la de les Balears. Eixam sísmic, la hipòtesi que explicaria els terratrèmols amb centenars de rèpliques a Granada. També llegim el 3cat Info, un reportatge que va ser la revolució cultural xinesa que va deixar 2 milions de morts ara fa 60 anys. Més notícies al portal informatiu digital. El Parc dels Aiguamolls de l'Empordà podria créixer 1.000 hectàrees i incorporar 5 municipis. El Suprem rebutja que un canvi de sexe pugui anul·lar una condemna per violència masclista. I també es fa ressò aquest portal digital de la mort del mag Juan Tamariz, mestre de les cartes, la simpatia i el bon humor. Finalment, també llegim el 3cat.cat... que el preu de la baixa de les fruites preocupa els pagesos que temen perdre-hi diners. I també es fa ressò en l'apunt esportiu eufòria per Rodri a la ciutat esportiva del Barça. L'afició l'aclama abans de la presentació. Aquestes són les notícies més importants d'aquest dimecres 19 d'agost.
3: Nova Ràdio Lloret.
4: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
5: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.
6: Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
7: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
8: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Comencem la part informativa a l'inici del Bon Dia, Bona Hora. Hem explicat que l'Ajuntament de Lloret inverteix 350.000 euros en diferents actuacions per millorar els centres educatius de la vila. Són tot un seguit d'actuacions que tenen per objectiu oferir als infants del municipi infraestructures renovades i adaptades per dur a terme l'activitat del nou curs escolar que començarà al setembre. Entre les millores i reformes que s'han fet hi ha la instal·lació de nous espais de joc, el pintat de parets, la reparació de baranes, l'adequació de vestidors o la renovació de mobles i aparells per a les aules d'estudi. Cada any el consistori aprofita l'estiu en què no hi ha activitat a les escoles per dur a terme aquestes millores. Alguns treballs ja s'han acabat i altres finalitzaran pròximament. Ens visita als estudis de la ràdio el regidor d'Educació, Carles Costa. Bon dia.
1: Bon dia.
0: S'han invertit més de 350.000 euros en millores en les escoles. Quin tipus d'actuacions s'han fet?
1: Bueno, s'han fet, teòricament, les inversions que mirem de fer cada any per millorar les escoles de Lloret. Així, per sobre, tenim, per exemple, l'escola Esteve Carles, que el que hem fet ha sigut... ara estan arreglant, per exemple, el que és un voladís, que hi ha unes humitats. Hem ficat el... tenim contractat que han de portar un tendall per fer ombra al pati. S'ha acabat ja, hem estat acabant tot el que seria la nova instal·lació del joc amb uns gabians amb fusta perquè puguin seure els nanos, i hi ha un espai de sorra. El Pere Torrent s'estan pintant també les pistes, el que serien les línies de la pista coberta. S'ha pintat, o estaran acabant ara mateix de pintar tota l'estructura de ferro de la pista, de la mateixa pista coberta. S'ha pintat els passadissos i l'escala per dintre del col·legi. A Pompeu es van canviar unes finestres de la cuina perquè estaven molt mal fetes degut a l'aigua, perquè estan a tocar de la pica. S'ha fet en el pati d'infantil tenien un espai que era un espai de sensorial. Hem millorat l'accés perquè la porta que tenien no funcionava bé i s'ha fet la porta nova. Hem canviat un tobogán que estava mal fet, o sigui, manteniments i millores i coses noves. A Pompeu també es va ficar un nou joc d'aquests que es porten molt ara, que són com de pals de fusta, que fan que els nanos tinguin un altre sistema de joc que no era com abans. Vull dir, canvien les coses, canvien les maneres de jugar i ara porten aquest tipus de jocs. No sé, Esteve Carles... No, Esteve Carles, ja t'ho he dit, ara, així de memòria, Joan Domènech, es van comprar, diguéssim, tots el que són els mobles de la nova biblioteca, bueno, no tots, part dels mobles de la nova biblioteca, i s'han arreglat l'Ola Anglada unes goteres, els pops s'han dotat de portàtils perquè puguin estar connectats a la xarxa, de, diguéssim, per entrar informes i tot això, i s'han pintat parets, amb manteniments varis que cada any s'han de fer perquè si no a la llarga els col·legis anirien a pitjor.
0: De les diferents actuacions que s'han fet, hi ha alguna que sigui novetat o que calgui destacar?
1: Si et dic la veritat, totes, perquè no hi ha una... A part, bueno, seria novetat, per exemple, que ja ha sortit la licitació de la nova llar d'infants de Fanals, però vull dir, no, vull dir, és la feina que té l'Ajuntament, no? Teòricament, per lo que seria amb el capítol d'inversions, és que per cada col·legi és important la seva inversió. Llavors, per nosaltres, totes les inversions són importants.
0: De les obres de millora, doncs, o de manteniment, totes s'han acabat o s'han d'acabar d'enllestir?
1: No, hi ha moltes engegades, hi ha altres que s'han d'engegar encara i hi ha que estan en procés d'acabar. Llavors, vull dir, anem treballant. La idea abans era que es treballava molt només a l'època d'estiu i això ens acotava només que teníem 2 mesos per fer obres. Llavors, ara mirem quines obres són les que es poden fer durant el curs dintre mateix del col·legi, sense afectar el funcionament del col·legi, i si les podem fer les tirem endavant, ja no esperem a l'estiu.
0: Com es valora el nivell de les infraestructures que tenim aquí a Lloret?
1: Home, tenim edificis vells i edificis nous, I la veritat és que aquest ajuntament sempre ha apostat per invertir en els edificis educatius i fins i tot siguent edificis amb molts d'anys estan prou bé perquè l'ajuntament hi ha ficat el coll, perquè teòricament tots els governs anteriors també s'han esforçat en mantindre aquest nivell dels centres.
0: Tot estarà preparat perquè comenci el nou curs a principis de setembre?
1: Sí, en teoria volem tindre-ho tot preparat. Sempre es acabarà trencant una maneta amb un compuesto, ens faltarà... Però bueno, la idea és que sí, que el dia 8 tothom comenci amb normalitat.
0: Doncs Carles Costa, regidor d'Educació, agraïm aquesta informació i esperem que l'inici d'aquesta nova temporada sigui del tot més normal possible.
1: Perfecte, moltes gràcies, que així sigui.
2: En Abadén Dentistas celebramos 25 años cuidando las sonrisas de Lloret de Mar. Somos una clínica familiar que combina experiencia, tecnología de vanguardia y un trato cercano para ofrecerte la mejor atención dental. Implantes, ortodoncia, estética dental, higiene y todas las especialidades en un mismo centro. Porque tu sonrisa merece confianza, profesionalidad y

0: finalistes nacionals de les modalitats de skateboarding i roller freestyle. La competició es disputarà del 18 al 20 de setembre a la platja de Lloret, a l'alçada del Monument de la Sardana. De nou, deixarà imatges espectaculars amb esportistes que lluiten per aconseguir el títol de campions. D'aquesta manera, Lloret es consolida com un dels escenaris de referència per aquestes disciplines, reafirmant la seva aposta per promoure els esports urbans en entorns oberts i emblemàtics. En parlem ara a continuació. Saludem el regidor d'Esports de l'Ajuntament, Frederic Guic. Bon dia.
1: Molt bon dia, Josep.
0: Primer de tot, com es valora que Lloret torni a ser la seu de les skate sèries?
1: Bé, doncs estem molt satisfets. L'any passat ja va ser un èxit. La Federació Espanyola de Patinatge va quedar molt contenta amb l'espai, amb l'assistència, perquè vam tenir molt de públic. De fet, l'espai on està previst, on es va celebrar l'any passat, feia que fos molt atractiu pels vianants i també pels lloretencs, doncs, que en sabien d'aquest campionat. I aquest any, doncs, han volgut repetir, i han volgut repetir amb la sèrie final.
0: L'any passat ja es van poder veure imatges espectaculars, no?
1: Sí, es van veure imatges molt espectaculars, i aquest any creiem, doncs, que ha augmentat el nivell. Doncs hi haurà participació de tant de free rollers com de skaters internacionals, com l'americà fincat a Catalunya, en Jojo Jones, que és el líder actualment el líder de les Vert Series, i que sens dubte, doncs, donaran un espectacle tan desitjat per tots els aficionats a aquests esports urbans com pels vianants, perquè realment són esports que són hipnòtics veure aquests joves, perquè són realment molt joves. O sigui, hi ha skaters, l'any passat teníem un skater de tan sols 10 anys. És hipnòtic veure, doncs, els trucs que fan i els salts que fan en aquestes rampes.
0: Per poder fer aquesta competició caldrà un muntatge especial, no?, per poder fer-ho?
1: Sí, dies abans, doncs, comencen a muntar. Penseu que, doncs, que són unes rampes de 2,5 metres, pràcticament, i que, doncs, ha d'estar completament alineada, completament equilibrada, perquè, doncs, són esports que hi ha cert risc, i qualsevol errada, doncs, pot ser doncs, perillosa.
0: On va exactament aquesta instal·lació?
1: Al pàrquing de Sa Caleta, com l'any passat.
0: D'acord.
1: El punt exacte, doncs, més amunt, més avall, però al pàrquing de Sa Caleta.
0: Molt bé.
1: Això deixa una imatge, sí. L'any passat teníem imatges de rollers saltant amb el castell al fons, doncs, que eren imatges espectaculars.
0: Entenem que va ser molt positiva la valoració de l'edició de l'any passat.
1: Sí, tant per part nostra com per part de la Federació Espanyola de Patinatge va ser molt positiva. Hi va haver molta assistència. Sempre hi ha coses a millorar aquest any. Doncs preveurem, doncs, que hi hagi espais d'ombra, perquè realment l'any passat va donar molt el sol i potser mancaven algun espai d'ombra, però bé, les coses estan sempre per millorar-les, i ben prendre bona nota de les millores que s'han de fer, les petites millores que s'han de fer.
0: Es nota que Lloret aposta pels esports urbans, no? Al costat de les pistes d'atletisme hi ha una pista de skate, i s'acullen aquest tipus de competicions.
1: Bé, Lloret, com a vila esportiva, ha d'apostar per tot tipus d'esport, i l'esport urbà, doncs, fa que els nostres joves estiguin doncs, fent esport. Són esports molt atractius, són esports, doncs, que tenen prenen molta atenció del jovent, i òbviament nosaltres hi hem de ser-hi com a vila esportiva que som.
0: Doncs no sé si cal afegir quelcom més al respecte.
1: Res més, doncs, que anirem informant de com avança, doncs, tota aquesta competició, i que, doncs, el 18 de setembre ja animo a tots els lloretens i lloretenques que s'acostin al pàrquing de Sa Caleta, doncs, perquè poden veure durant aquest cap de setmana un espectacle que és irrepetible.
0: Doncs gràcies per tota aquesta informació, Frederic Guic, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Lloret. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I també parlem amb el gerent de la Reial Federació Espanyola de Patinatge,

0: que és Xavi Moyano. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què podrem veure, Lloret, el pròxim mes de setembre amb les finals de les Skate Series?
1: Bueno, doncs veiem les finals d'uns campionats d'Espanya, en aquest cas en skateboarding, que és l'esport olímpic, i en roller freestyle, i en una de les modalitats que tenim, que és la més espectacular, que és el vertical, que és una U de 4 metres, que ja vam veure l'any passat aquí a Lloret també, i amb el qual els esportistes salten als dos cantons del vertical i fan acrobàcies, i és una cosa molt maco de veure, molt espectacular.
0: Per tant, entenem que veurem un molt bon nivell de les diferents modalitats que hi competeixen.
1: Sí, veurem els millors d'Espanya. Hem de pensar que la prova és l'última de l'any, són les finals, i és la prova prèvia a la participació als mundials que tenim a Paraguai, no? Llavors, aquí han d'estar els millors d'Espanya amb les dues modalitats.
0: Quins són els favorits per guanyar el títol?
1: Doncs mira, ens tenim uns quants, perquè en categoria femenina, en skateboarding, tenim la Naya Lasso, la Julia Benedetti, dos atletes olímpiques, la Naya setena als darrers Jocs Olímpics, amb molt bon nivell, molt bona qualitat. També tenim l'Alice Villacorta, que està primer del circuit en categoria masculina, o el Dani León. I a nivell de roller freestyle, doncs, bueno, destacar sobretot de tota la gent que tenim la Carla Martín, que és, bueno, la primera espasa nostra i també mundialista en aquests propers mundials de Paraguai.
0: Cada vegada són més populars aquests esports urbans?
1: Sí, jo crec que cada vegada tenen molta més acceptació. També cada vegada l'organització d'aquests esports dins d'una ciutat, al centre d'una ciutat, o en el cas de Lloret, aquí al costat de la platja, en un lloc de primer pas, el que fa és que uns esports, doncs, que fa 15 anys, doncs, eren totalment alternatius, actualment s'estan convertint en molt seguits per la gent, esports que practica sobretot molta gent jove, i això ens fa sobretot un gran abast de difusió, sobretot a nivell de xarxes socials.
0: Una vegada més, un any més, Lloret torna a ser la seu. Com ho valoreu?
1: Doncs molt bé, la veritat és que estem molt contents amb l'Ajuntament de Lloret, amb la regidoria d'esports també. Lloret és una ciutat que estima el patinatge amb totes les seves especialitats. Hem fet molts avenços amb hoquei patins. Els darrers dos anys hem fet també avenços amb skateboarding, amb esports urbans, roller freestyle. Bueno, doncs és un ajuntament, i ja ho sabeu vosaltres, que aposta per l'esport, aposta per la ciutat i aposta sobretot per l'esport del nivell.
0: Va deixar bones sensacions la temporada passada?
1: Sí, molt bones. Jo crec que molt bones, també al saber una mica juntar el que és ciutat, el que és tota la visibilitat que té Lloret des del castell i la platja amb l'esport. Jo crec que a nivell de vendre la popularitat de la ciutat entre un públic objectiu de famílies, llavors va ser molt gran i va ser molt seguit.
0: Doncs agraïm tota aquesta informació, aquesta prèvia que fem amb Xavi Moyano, gerent de la Reial Federació Espanyola de Patinatge. El mes de setembre Lloret acollirà, doncs, aquest esdeveniment. Gràcies i molt bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: I encara un apunt més d'esports, perquè aquest divendres se celebrarà la tercera edició del torneig de pàdel Torneaixo a les pistes de la piscina de Lloret. Serà un esdeveniment que, com sempre, combinarà partits d'àmbit competitiu i amateur. El torneig comença aquest divendres i s'allargarà fins diumenge amb la disputa de les finals. Un dels moments més atractius, però, es viurà en la primera jornada, la de divendres, amb exhibicions amb jugadors d'alt nivell a partir de 9:45 de la nit. Una de les presències més destacades serà la d'Agustín Tàpia, número 1 del rànquing mundial. A més, també hi haurà altres jugadors de renom, com Miguel Lampertí, Javi Valdés i Rama Valenzuela. Ho explica un dels organitzadors de l'esdeveniment, Iker Suárez.
3: Durante este viernes, sábado y domingo tendremos esa competición amateur y luego estamos montando una pista única y exclusiva en las instalaciones de la piscina de Lloret, porque tendremos a partir del viernes a las 9:30 una exhibición con el número uno del mundo, Agustín Tapia. También tendremos a una auténtica leyenda del pádel como es Miguel Lamperti, y nos acompañarán también Javi Valdés y Rama Valenzuela.
0: El torneig de pàdel Torneaixo arriba aquest divendres i s'allarga fins diumenge a les pistes de la piscina de Lloret. L'entrada per presenciar els partits és gratuïta fins a completar l'aforament.

0: Ara passen 3 minuts de 2:15 del matí. Anem a escoltar la previsió meteorològica amb el nostre company Jordi Pons. Bon dia.
1: Bon dia. Una jornada més, ens espera calor, enganxosa, molta xafogor aquí al litoral, al Maresme, a la selva marítima, màximes que han de tornar a superar els 32 graus i amb un elevat grau d'humitat. Per tant, continuarem amb aquesta xafogor acusada. La calor també protagonista, un dia més, esperem màximes que poden superar els 37 graus a l'interior, i a les terres de Ponent o a l'interior de l'Ebre doncs tornaran a fregar o inclús a superar els 40 graus, i ja en portaríem 20 dies aquest estiu amb valors igual o superiors als 40 graus. Aquesta calor extrema doncs tocarà a la fi, al cap de setmana, perquè ve una perturbació, aire fred en altura, que generarà tempestes. Les tornades tant divendres com dissabte poden repartir-se a molts punts del territori. Aquí al Maresme, a la selva marítima, també pot caure algun patac d'aigua, per tant, atenció, anirem seguint les previsions. S'espera, doncs, aquesta possibilitat i, sobretot, una refrescada. La calor serà ja molt més suportable i, fins i tot, ja durant el cap de setmana tindríem temperatures, doncs, una mica inclús per sota del que tocaria.
0: Gràcies, Jordi Pons, per aquesta informació. Ara mateix a Lloret de Mar, el cel és ben serè, el sol llueix. Teníem fa mitja hora una temperatura de 25 graus, ara ja en tenim 27, i la humitat relativa a l'aire al 83%.
2: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Comencem la part informativa a l'inici del Bon Dia, Bona Hora. Hem explicat que l'Ajuntament de Lloret inverteix 350.000 euros en diferents actuacions per millorar els centres educatius de la vila. Són tot un seguit d'actuacions que tenen per objectiu oferir als infants del municipi infraestructures renovades i adaptades per dur a terme l'activitat del nou curs escolar que començarà al setembre. Entre les millores i reformes que s'han fet hi ha la instal·lació de nous espais de joc, el pintat de parets, la reparació de baranes, l'adequació de vestidors o la renovació de mobles i aparells per a les aules d'estudi. Cada any el consistori aprofita l'estiu en què no hi ha activitat a les escoles per dur a terme aquestes millores. Alguns treballs ja s'han acabat i altres finalitzaran pròximament. Ens visita als estudis de la ràdio el regidor d'Educació, Carles Costa. Bon dia.
3: Bon dia.
0: S'han invertit més de 350.000 euros en millores en les escoles. Quin tipus d'actuacions s'han fet?
3: Bueno, s'han fet, teòricament, les inversions que mirem de fer cada any per millorar les escoles de Lloret. Així, per sobre, tenim, per exemple, l'escola Esteve Carles, que el que hem fet ha sigut... ara estan arreglant, per exemple, el que és un voladís que hi ha unes humitats, hem ficat el... tenim contractat que han de portar un tant d'all per fer ombra al pati, s'ha acabat ja, hem estat acabant tot el que seria la nova instal·lació de, del joc amb uns gavians amb fusta perquè puguin seure els nanos, i hi ha un espai de sorra. El Pere Torrent s'estan pintant també les pistes, el que serien les línies de la pista coberta. S'ha pintat o estaran acabant ara mateix de pintar tota l'estructura de ferro de la pista, de la mateixa pista coberta. S'ha pintat els passadissos i l'escala per dintre del col·legi. A Pompeu es van canviar unes finestres de la cuina perquè estaven molt mal fetes degut a l'aigua, perquè estaven a tocar de la pica. S'ha fet en el pati d'infantil tenien un espai que era un espai de sensorial, hem millorat l'accés perquè la porta que tenien no funcionava bé i s'ha fet la porta nova. Hem canviat un tobogán que estava mal fet, o sigui, manteniments i millores i coses noves. A Pompeu també es va ficar un nou joc d'aquests que es porten molt ara, que són com de pals de fusta que fan que els nanos tinguin un altre sistema de joc que no era com abans, vull dir, canvien les coses, canvien les maneres de jugar i ara porten aquest tipus de jocs. No sé, Esteve Carles, ja t'ho he dit, ara així de memòria, Joan Domènech, es van comprar, diguéssim, tots el que són els mobles de la nova biblioteca, bueno, no tots, part dels mobles de la nova biblioteca, i s'han arreglat l'Ola Anglada unes goteres, els pops s'han dotat de portàtils perquè puguin estar connectats a la xarxa de, diguéssim, per entrar informes i tot això, i s'han pintat parets, s'han manteniments varis que cada any s'han de fer perquè si no a la llarga els col·legis anirien a pitjor.
4: De les diferents actuacions que s'han fet, hi ha alguna que sigui novetat o que calgui destacar?
3: Si et dic la veritat, totes, perquè no hi ha una a part, bueno, seria novetat, per exemple, que ja ha sortit la licitació de la nova llar d'infants de Fanals, però vull dir és la feina que té l'Ajuntament, no? Teòricament, per lo que seria amb el capítol d'inversions, és que per cada col·legi és important la seva inversió. Llavors, per nosaltres, totes les inversions són importants.
4: De les obres de millora, doncs, o de manteniment, totes s'han acabat o s'han d'acabar d'enllestir?
3: No, hi ha moltes engegades, hi ha altres que s'han d'engegar encara i hi ha que estan en procés d'acabar. Llavors, vull dir, anem treballant. La idea abans era que es treballava molt només a l'època d'estiu i això ens acotava només que teníem 2 mesos per fer obres. Llavors, ara mirem quines obres són les que es poden fer durant el curs dintre mateix del col·legi, sense afectar el funcionament del col·legi, i si les podem fer les tirem endavant, ja no esperem a l'estiu.
4: Com es valora el nivell de les infraestructures que tenim aquí a Lloret?
3: Home, tenim edificis vells i edificis nous, i la veritat és que aquest Ajuntament sempre ha apostat per invertir en els edificis educatius i fins i tot siguent edificis amb molts d'anys, estan prou bé perquè l'Ajuntament hi ha ficat el coll, perquè teòricament tots els governs anteriors també s'han esforçat en mantindre aquest nivell dels centres.
4: Tot estarà preparat perquè comenci el nou curs a principis de setembre?
3: Sí, en teoria volem tindre-ho tot preparat. Sempre es acabarà trencant una maneta amb un compuesto, ens faltarà... Però bueno, la idea és que sí, que el dia 8 tothom comenci amb normalitat.
4: Doncs Carles Costa, regidor d'Educació, agraïm aquesta informació i esperem que l'inici d'aquesta nova temporada sigui del tot més normal possible.
3: Perfecte, moltes gràcies, que així sigui.
5: En Abadén Dentistas celebramos 25 años cuidando las sonrisas de Lloret de Mar. Somos una clínica familiar que combina experiencia, tecnología de vanguardia y un trato cercano para ofrecerte la mejor atención dental. Implantes, ortodoncia, estética dental, higiene y todas las especialidades en un mismo centro. Porque tu sonrisa merece confianza, profesionalidad y cuidado personalizado. Abadén Dentistas, más de 25 años creciendo junto a ti y cuidando de tu sonrisa.
2: Bon dia, bona hora.
0: Obrim plana esportiva. Lloret de Mar tornarà a ser la seu de les Skate Series de Verd. L'any passat, la vila va acollir la primera jornada i en aquesta ocasió serà la seu de les finals amb els millors especialistes nacionals de les modalitats de skateboarding i roller freestyle. La competició es disputarà del 18 al 20 de setembre a la platja de Lloret, a l'alçada del Monument de la Sardana. De nou, deixarà imatges espectaculars amb esportistes que lluiten per aconseguir el títol de campions. D'aquesta manera, Lloret es consolida com un dels escenaris de referència per aquestes disciplines, reafirmant la seva aposta per promoure els esports urbans en entorns oberts i emblemàtics. En parlem ara a continuació. Saludem el regidor d'Esports de l'Ajuntament, Frederic Guic. Bon dia.
6: Molt bon dia, Josep.
4: Primer de tot, com es valora que Lloret torni a ser la seu de les Skate Series?
6: Bé, doncs estem molt satisfets. L'any passat ja va ser un èxit. La Federació Espanyola de Patinatge va quedar molt contenta amb l'espai, amb l'assistència, perquè vam tenir molt de públic. De fet, l'espai on està previst, on es va celebrar l'any passat, feia que fos molt atractiu pels vianants i també pels lliuretencs, doncs, que en sabien d'aquest campionat. I aquest any, doncs, han volgut repetir, i han volgut repetir amb la sèrie final.
4: L'any passat ja es van poder veure imatges espectaculars, no?
6: Sí, sí, es van veure imatges molt espectaculars, i aquest any creiem, doncs, que ha augmentat el nivell. Doncs hi haurà participació de tant de free rollers com de skaters internacionals, com l'americà fincat a Catalunya, en Jojo Jones, que és el líder actualment el líder de les Verts Sèries, i que sens dubte, doncs, donaran un espectacle tan desitjat per tots els aficionats a aquests esports urbans com pels vianants, perquè realment són esports que són hipnòtics veure aquests joves, perquè són realment molt joves. O sigui, hi ha skaters, l'any passat teníem un skater de tan sols 10 anys. És hipnòtic veure, doncs, els trucs que fan i els salts que fan en aquestes rampes.
4: Per poder fer aquesta competició caldrà un muntatge especial, no?, per poder fer-ho?
6: Sí, sí, dies abans, doncs, comencen a muntar. Penseu, doncs, que són unes rampes de 2,5 metres, pràcticament, i que, doncs, ha d'estar completament alineada, completament equilibrada, perquè, doncs, són esports que hi ha cert risc, i qualsevol errada, doncs, pot ser doncs, perillosa.
4: On va exactament aquesta instal·lació?
6: Al pàrquing de Sa Caleta, com l'any passat.
4: D'acord.
6: El punt exacte, doncs, més amunt, més avall, però al pàrquing de Sa Caleta.
4: Molt bé.
6: Això deixa una imatge. Sí. L'any passat teníem imatges de friroles saltant amb el castell al fons, doncs, que eren imatges espectaculars.
4: Entenem que va ser molt positiva la valoració de l'edició de l'any passat.
6: Sí, tant per part nostra com per part de la Federació Espanyola de Patinatge va ser molt positiva. Hi va haver molta assistència. Sempre hi ha coses a millorar aquest any. Doncs preveurem, doncs, que hi hagin espais d'ombra, perquè realment l'any passat va donar molt el sol i potser mancaven algun espai d'ombra, però bé, les coses estan sempre per millorar-les, i vam prendre bona nota de les millores que s'han de fer, les petites millores que s'han de fer.
4: Es nota que Lloret aposta pels esports urbans, no? Al costat de les pistes d'atletisme hi ha una pista de skate, i s'acullen aquest tipus de competicions.
6: Bé, Lloret, com a vila esportiva, ha d'apostar per tot tipus d'esport, i l'esport urbà, doncs, fa que els nostres joves estiguin doncs, fent esport. Són esports molt atractius, són esports, doncs, que tenen molta atenció del jovent, i òbviament nosaltres hi hem de ser-hi com a vila esportiva que som.
4: Doncs no sé si cal afegir quelcom més al respecte.
6: Res més, doncs, que anirem informant de com avança, doncs, tota aquesta competició, i que, doncs, el 18 de setembre ja animo a tots els lloretens i lloretenques que s'acostin al pàrquing de Sa Caleta, doncs, perquè poden veure durant aquest cap de setmana un espectacle que és irrepetible.
4: Doncs gràcies per tota aquesta informació, Frederic Guic, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Lloret. Bon dia.
6: Bon dia.
4: I també parlem amb el gerent de la Reial Federació Espanyola de Patinatge, que és Xavi Moyano. Bon dia.
7: Hola, bon dia.
4: Què podrem veure, Lloret, el pròxim mes de setembre amb les finals de les skate sèries?
7: Bueno, doncs veiem les finals d'uns campionats d'Espanya, en aquest cas en skateboarding, que és l'esport olímpic, i en roller freestyle, i en una de les modalitats que tenim, que és la més espectacular, que és el vertical, que és una U de 4 metres, que ja vam veure l'any passat aquí a Lloret també, i amb el qual els esportistes salten als dos cantons del vertical i fan acrobàcies, i és algo molt maco de veure, molt espectacular.
4: Per tant, entenem que veurem un molt bon nivell de les diferents modalitats que hi competeixen.
7: Sí. Veurem els millors d'Espanya. Hem de pensar que la prova és l'última de l'any, són les finals, i és la prova prèvia a la participació als mundials que tenim a Paraguai. No? Llavors, aquí han d'estar els millors d'Espanya amb les dues modalitats.
4: Quins són els favorits per a guanyar el títol?
7: Doncs mira, ens tenim uns quants, perquè en categoria femenina, amb skateboarding, tenim la Naya Lasso, la Julia Benedetti, dos atletes olímpiques, la Naya setena als darrers Jocs Olímpics, amb molt bon nivell, molt bona qualitat. També tenim l'Alice Villacorta, que està primer del circuit, amb categoria masculina, o el Dani León. I a nivell de roller freestyle, doncs, bueno, destacar sobretot de tota la gent que tenim la Carla Martín, que és, bueno, la primera espasa nostra i també mundialista en aquests propers mundials de Paraguai.
4: Cada vegada són més populars aquests esports urbans?
7: Sí, jo crec que cada vegada tenen molta més acceptació. També cada vegada l'organització d'aquests esports dins d'una ciutat, al centre d'una ciutat, o en el cas de Lloret, aquí al costat de la platja, en un lloc de primer pas, el que fa és que uns esports, doncs, que fa 15 anys, doncs, eren totalment alternatius, actualment s'estan convertint en molt seguits per la gent, esports que practica sobretot molta gent jove, i això ens fa sobretot un gran abast de difusió, sobretot a nivell de xarxes socials.
4: Una vegada més, un any més, Lloret torna a ser la seu. Com ho valoreu?
7: Doncs molt bé, la veritat és que estem molt contents amb l'Ajuntament de Lloret, amb la regidoria d'esports també. Lloret és una ciutat que estima el patinatge amb totes les seves especialitats. Hem fet molts avenços amb hoquei patins. Els darrers dos anys hem fet també avenços amb skateboarding, amb esports urbans, roller freestyle. Bueno, doncs és un ajuntament, i ja ho sabeu vosaltres, que aposta per l'esport, aposta per la ciutat i aposta sobretot per l'esport d'alt nivell.
4: Va deixar bones sensacions la temporada passada?
7: Sí, molt bones. Jo crec que molt bones. També el saber una mica juntar el que és ciutat, el que és tota la visibilitat que té Lloret, des del castell i la platja, amb l'esport. Jo crec que a nivell de vendre la popularitat de la ciutat entre un públic objectiu de famílies, llavors va ser molt gran i va ser molt seguit.
4: Doncs agraïm tota aquesta informació, aquesta prèvia que fem amb Xavi Moyano, gerent de la Reial Federació Espanyola de Patinatge. El mes de setembre Lloret acollirà, doncs, aquest esdeveniment. Gràcies i molt bon dia.
7: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
4: I encara un apunt més d'esports, perquè aquest divendres se celebrarà la tercera edició del torneig de pàdel Torneaixo a les pistes de la piscina de Lloret. Serà un esdeveniment que, com sempre, combinarà partits d'àmbit competitiu i amateur. El torneig comença aquest divendres i s'allargarà fins diumenge amb la disputa de les finals. Un dels moments més atractius, però, es viurà en la primera jornada, la de divendres, amb exhibicions amb jugadors d'alt nivell a partir de 2:15 de la nit. Una de les presències més destacades serà la d'Agustín Tàpia, número 1 del rànquing mundial. A més, també hi haurà altres jugadors de renom, com Miguel Lampertí, Javi Valdés i Rama Valenzuela. Ho explica un dels organitzadors de l'esdeveniment, Iker Suárez.
8: Durante este viernes, sábado y domingo tendremos esa competición amateur, y luego estamos montando una pista única y exclusiva en las instalaciones de la piscina de Lloret, porque tendremos a partir del viernes a las 9:30 una exhibición con el número 1 del mundo, Agustín Tàpia. También tendremos a una auténtica leyenda del pádel como es Miguel Lamperti, y nos acompañarán también Javi Valdés y Rama Valenzuela.
4: El torneig de pàdel Torneaixo arriba aquest divendres i s'allarga fins diumenge a les pistes de la piscina de Lloret. L'entrada per presenciar els partits és gratuïta fins a completar l'aforament.
9: Necessita necesitamos una línea de autobús que llegue a Torrebaro. Y la vamos a conseguir.
10: Manolo Vital, soy un BI del barrio de Torrebaro.
9: ¿Qué tiene de fe per tenir un autobús a Torrebaro?
11: Jo conec a la persona que s'encarrega d'això.
12: Els carrers de Torrebaró són massa estrets i empinats per qui passi un bus.
13: Tu no saps el que fan aquests amb una gent com nosaltres.
14: És que jo no sé qui és la gent com nosaltres.
15: Vamos, vamos, vamos!
9: Voy a reventarlo todo.
16: No se olvida el recuerdo ni el daño. El poble i la
0: costa. Estem escoltant el tràiler, la promoció de la pel·lícula El 47, el 47. Recordem que avui, a partir de les 10 de la nit, hi ha una nova sessió del cicle Cinema a la Fresca. La pel·lícula que es projecta és aquesta i serà al barri del Molí. El 47, el 47, està basada en fets reals i explica la història d'una protesta pacífica del 1978 a Barcelona per part d'uns veïns que van reclamar unes condicions dignes pel seu barri. Un d'ells és Manolo Vital, conductor d'autobús que va agafar la línia 47 per demostrar que els autobusos sí que poden pujar a Torrebaró. Aquest acte de rebel·lia va impulsar un moviment veïnal que va servir per reivindicar el barri i la classe treballadora per ajudar a transformar la ciutat. En dona més detalls la regidora de Cultura i Festes, Vereda López.
17: Aquesta setmana és el torn del barri del Molí per gaudir d'una nova sessió de cinema a la fresca. Ho farem amb El 47, una pel·lícula basada en fets reals que ens trasllada a la Barcelona dels anys 70. Explica la història d'uns veïns i veïnes que amb esforç, valentia i un gran esperit de comunitat van lluitar per aconseguir uns serveis i unes condicions de vida dignes per al seu barri. És una història emocionant que parla de solidaritat, de compromís, de participació ciutadana i del poder que tenen les persones quan treballen juntes per transformar la realitat. I quin millor espai per gaudir d'aquesta pel·lícula que el barri del Molí, compartint una vetllada d'estiu amb els veïns i veïnes en un ambient proper i familiar. Us animem a venir i a gaudir d'una gran nit de cinema a la fresca.
0: La projecció de El 47 és aquest dimecres, avui a les 10 de la nit i a la plaça de les Regions, al barri del Molí.

Últims minuts del bon dia, bona hora. Avui, ara mateix, és una de les notícies que hem ofert en el Bon Dia, Bona Hora. L'Ajuntament de Lloret inverteix 350.000 euros en diferents actuacions per millorar els centres educatius de la vila. Són tot un seguit d'actuacions que tenen per objectiu oferir als infants del municipi infraestructures renovades i adaptades per dur a terme l'activitat del nou curs escolar que començarà el mes de setembre. Hem entrevistat el regidor d'Ensenyament de l'Ajuntament, és Carles Costa. Ens ha dit que entre les millores i reformes que s'han fet hi ha la instal·lació de nous espais de joc, el pintat de parets, la reparació de baranes, l'adequació de vestidors o la renovació de mobles i aparells per a les aules d'estudi. També ens ha comentat que cada any el consistori aprofita l'estiu en què no hi ha activitat a les escoles per dur a terme aquestes millores i que alguns treballs s'han acabat però d'altres finalitzaran pròximament. També hem tractat el tema que tornarà a ser Lloret de Mar la seu de les Skate Sèries de Verd. L'any passat la vila va acollir la primera jornada i en aquesta ocasió serà la seu de les finals amb els millors especialistes nacionals en les modalitats de skateboarding i roller freestyle. La competició arribarà a Lloret del 18 al 20 de setembre i serà a la platja de Lloret, de fet a l'alçada del Monument de la Sardana. De nou deixarà imatges espectaculars amb esportistes que lluiten per aconseguir el títol de campions. D'aquesta manera, Lloret de Mar es consolida com un dels escenaris de referència per a aquestes disciplines, reafirmant la seva aposta per promoure els esports urbans en entorns oberts i emblemàtics. D'això n'hem parlat amb el regidor d'Esports, Frederic Guic, i també ho hem fet amb Xavi Moyano, que és el gerent de la Reial Federació Espanyola de Patinatge. I també en esports, avui hem parlat del torneig de pàdel Torneaixo a les pistes de la piscina de Lloret, que arriba aquest divendres, un esdeveniment que combinarà partits d'àmbit competitiu i amateur. De fet, el torneig comença aquest divendres i s'allarga fins diumenge amb la disputa de les finals. I un dels moments més atractius que es viurà serà a la primera jornada, el divendres, amb exhibicions de jugadors d'alt nivell a partir de 2:15 de la nit. Per exemple, noms tan rellevants en aquest esport, el pàdel, com Agustín Tapia, número 1 del rànquing mundial, però també amb altres jugadors consagrats com Miguel Lamperti, Javi Valdés i Rama Valenzuela. El torneig de pàdel Torneaixo arriba aquest divendres i s'allarga doncs fins diumenge a les pistes de la piscina de Lloret. L'entrada per presenciar els partits és totalment gratuïta fins a completar, però, l'aforament. I un altre punt esportiu és que el corredor del Club Atletisme Lloret La Selva, Buba Sabali, s'imposa per segon any consecutiu en una prova on Alexia Carrasco, també del Club Lloretenc, ha quedat tercera en la classificació femenina. De fet, Buba Sabali, que viu a Blanes, encadena les victòries de les dues darreres edicions, la del 2025 i la d'enguany. A més, també ja havia estat el més ràpid dels anys 2017, 18, 19 i 23. Aquestes són les notícies que podreu seguir en els butlletins cada hora en punt, des de les 10 del matí fins a mitjanit, però també les podeu consultar a la pàgina web de la ràdio i a les xarxes socials. Bon dimecres a tothom. Demà dijous arribem, com sempre, puntuals a les 8 del matí amb l'informatiu matinal. Bon dia, bona hora. Adéu-siau.

0: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
2: Aquest és un missatge per a la ciutadania en general. La Secretaria de Justícia al municipi presta els següents serveis: afers civils, expedients i actes de conciliació civil i penals. Practica actes de comunicació com ara citacions i notificacions. Com a oficina del Registre Civil, fa la inscripció de fets i actes que es refereixen a la identitat, estat civil i altres circumstàncies de la persona. Emissió de certificats acreditatius, fes de vida i estats. També fa determinats tràmits de nacionalitat i la instrucció prèvia de l'expedient de capacitat matrimonial. Trobareu aquest servei a la segona planta de l'edifici de l'antic sindicat, carrer Sant Pere 36. Per demanar cita prèvia, telèfon 972 36 56 41. Correu electrònic jp.lloretdemar@xij.gencat.cat.
3: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: per estiu.
1: Nova Ràdio Lloret.
0: Seguim el teu ritme.
2: Chop, chop, chop, chop, chop, chop.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Andrea Medina. El Servei de Salvament i Socorrisme de les Platges de Lloret de Mar fa un balanç positiu de la temporada alta. Segons el coordinador de Proactiva, Joel de Silva, l'afluència de banyistes no ha variat gaire respecte a l'any passat, tot i que sí ha detectat un canvi en el perfil dels usuaris. En concret, assenyala que han tingut més casos entre persones procedents de l'Europa de l'Est.
4: La temporada ha sido bastante buena, un poco diferente. Sí que la verdad que ha comenzado muy fuerte con las olas de calor, sobre todo. Pero bueno, la verdad que la cantidad de usuarios no ha sido mucho más diferente que el año pasado, en mi sensación. Sí que lo que veo diferente es el tipo de usuarios, un poco más tranquilos. A destacar, actuaciones con un perfil de personas de Europa del Este, donde no están adaptadas a las altas temperaturas.
3: Els problemes relacionats amb la calor són també una de les incidències habituals durant les hores de més insolació. El coordinador de Proactiva explica que moltes actuacions es produeixen al voltant de la una del migdia, quan algunes persones continuen exposades al sol. Les incidències també varien en funció de la zona. Mentre que a la platja de Lloret són més habituals els episodis relacionats amb l'estrès tèrmic, a les cales tenen més pes les caigudes i els accidents relacionats amb l'entorn rocós.
4: Las incidencias no son las mismas. Sí que la parte del estrés térmico lo tenemos más en Lloret Centro, sobre todo donde existe este perfil de usuarios. Pero las calas sí, sobre todo la mayor cantidad de incidencias es por el entorno, las rocas, caídas.
3: El dispositiu de salvament compta actualment amb 22 socorristes de dilluns a divendres, una xifra que augmenta fins als 25 durant els caps de setmana. L'equip es distribueix pel litoral i reforça també la vigilància a les cales. A més, el servei disposa d'una embarcació i una moto d'intervenció ràpida. La prevenció continua sent una de les funcions principals dels socorristes, que també treballen coordinadament amb Protecció Civil i el 112 davant de qualsevol incidència. Lloret de Mar és un dels municipis catalans amb una temporada de salvament més llarga. El servei va començar per Setmana Santa i es mantindrà operatiu fins al 15 d'octubre a les platges de Lloret i Fenals, mentre que les cales de Canyelles, Sa Boadella i Santa Cristina estarà actiu fins al 30 de setembre. De Silva destaca la importància d'aquest període ampli davant d'unes temporades de platja que cada vegada s'allarguen més.
4: Lloret és un dels sitios con major temporalidad en Catalunya. Creo que también es un ejemplo a tener en cuenta porque entre el cambio climático y la situación, las temporadas se van alargando, inclusive hacia noviembre. Entonces es importante que tener una temporada larga para mantener seguras nuestras costas.
3: Pel que fa a les meduses, el coordinador de Proactiva explica que n'han detectat més a mesura que ha augmentat la temperatura de l'aigua, però que es tracta principalment de l'espècie coneguda popularment com a ou ferrat, que no acostuma a provocar problemes importants. De cara a les setmanes que queden de temporada, De Silva recomana estar pendents de la previsió meteorològica i dels avisos dels socorristes, evitar les hores de màxima insolació i mantenir una bona hidratació. També recorda que cal extremar les precaucions davant de les tempestes d'estiu que poden aparèixer i marxar ràpidament i que requereixen estar atents a les indicacions dels serveis de salvament.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: en tu.
1: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Necessites informació o assessorament sobre els teus drets com a consumidor? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, és el teu servei. T'ajudem a resoldre dubtes i consultes relacionades amb el consum. Ens trobaràs a la segona planta de l'antic sindicat, al costat del síndic de la ciutadania. L'atenció al públic és els dimarts i dijous amb cita prèvia, que pots demanar al correu omic@lloret.cat o trucant al 972 37 21 84. OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Andrea Medina. L'Ajuntament de Lloret de Mar ha invertit més de 350.000 euros en diferents actuacions de millora i manteniment als centres educatius del municipi. Els treballs s'han aprofitat per fer-los principalment durant els mesos d'estiu, quan les escoles no tenen activitat, amb l'objectiu que els equipaments estiguin preparats per l'inici del nou curs. Les actuacions han estat diverses. A l'escola Esteve Carles s'ha instal·lat un tendal per fer ombra al pati i s'ha completat una nova zona de joc amb elements de fusta i un espai de sorra. El Pere Torrent s'han fet treballs de pintura a la pista coberta, als passadissos i a les escales. A l'escola Pompeu Fabra s'han canviat unes finestres de la cuina, s'ha millorat l'accés a l'espai sensorial del pati d'infantil i s'ha instal·lat un nou joc de fusta. Pel que fa a l'escola Joan Domènech, s'ha adquirit part del mobiliari de la nova biblioteca. A la llar d'infants Lola Anglada s'han arreglat unes goteres i a l'escola Bressol els Pops s'ha dotat de portàtils i s'han pintat parets. El regidor d'Educació Carles Costa destaca que totes aquestes actuacions són importants per garantir el manteniment dels centres i que l'Ajuntament ja ha tret a licitació la nova llar d'infants de Fanals.
4: Seria novetat, per exemple, que ja ha sortit la licitació de la nova llar d'infants de Fanals, però vull dir, és feina, és la feina que té l'Ajuntament, no? Teòricament, per lo que seria amb el capítol d'inversions, és que per cada col·legi és important la seva inversió. Llavors, per nosaltres, totes les inversions són importants.
3: Costa també explica que l'Ajuntament vol deixar enrere la idea que totes les obres s'han de fer durant els dos mesos d'estiu. Algunes actuacions es podran executar durant el curs sempre que no afectin l'activitat dels centres.
4: Hi ha moltes engegades, hi ha altres que s'han d'engegar encara i hi ha que estan en procés d'acabar. La idea abans era que es treballava molt només a l'època d'estiu i això ens acotava només que teníem dos mesos per fer obres. Llavors ara mirem quines obres són les que es poden fer durant el curs dintre mateix del col·legi, sense afectar el funcionament del col·legi, i si les podem fer les tirem endavant, ja no esperem a l'estiu.
3: Pel que fa a l'estat de les escoles, el regidor defensa que Lloret ha mantingut una aposta continuada per invertir en els equipaments educatius. Les obres no estan totes acabades, n'hi ha que ja han finalitzat, d'altres que estan en procés i algunes encara s'han d'engegar. La previsió, però, és que els centres estiguin preparats per començar el curs el 8 de setembre.
2: La previsió del temps.
3: Hora de conèixer la previsió meteorològica amb el nostre company Jordi Pons. Bon dia.
5: Bon dia. Una jornada més, ens espera calor, enganxosa, molta xafogor aquí al litoral, al Maresme, a la selva marítima, màximes que han de tornar a superar els 32 graus i amb un elevat grau d'humitat. Per tant, continuarem amb aquesta xafogor acusada. La calor també protagonista, un dia més, esperem màximes que poden superar els 37 graus a l'interior i a les terres de Ponent o a l'interior de l'Ebre doncs, tornaran a fregar o inclús a superar els 40 graus i ja en portaríem 20 dies aquest estiu amb valors igual o superiors als 40 graus. Aquesta calor extrema doncs, tocarà a la fi, al cap de setmana, perquè ve una perturbació, aire fred en altura, que generarà tempestes. Les tronades tant divendres com dissabte poden repartir-se a molts punts del territori. Aquí al Maresme, a la selva marítima, també pot caure algun patac d'aigua, per tant, atenció, anirem seguint les previsions. S'espera, doncs, aquesta possibilitat i, sobretot, una refrescada. La calor serà ja molt més suportable i, fins i tot, ja durant el cap de setmana tindríem temperatures doncs una mica inclús per sota del que tocaria.
3: Ara mateix la temperatura a Lloret de Mar és de 31 graus centígrads.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio.

0: hosti.
1: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Nova Ràdio Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: A Lloret diuen que som gent d'anya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, Maria Medina. El 47 és la pel·lícula d'aquesta setmana al cicle Cinema La Fresca. La projecció tindrà lloc aquest dimecres i en aquesta ocasió es farà al barri del Molí. La cinta, basada en fets reals, relata una protesta pacífica que va tenir lloc l'any 1978 a Barcelona, quan un grup de veïns va reclamar unes condicions dignes per al seu barri. Entre ells hi havia el conductor d'autobús Manolo Vital, que va agafar la línia 47 amb l'objectiu de demostrar que els autobusos podien arribar fins a Torre Baró. Aquesta acció de rebel·lia va donar impuls a un moviment veïnal que volia reivindicar al barri la classe treballadora, amb l'objectiu de contribuir a la transformació de la ciutat. La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, en dona més detalls.
4: Aquesta setmana és el torn del barri del Molí per gaudir d'una nova sessió de cinema a la fresca. Ho farem amb El 47, una pel·lícula basada en fets reals que ens trasllada a la Barcelona dels anys 70. Exvalentia, ferit de comunitat, van lluitar per aconseguir uns serveis i unes condicions de vida dignes per al seu barri. És una història emocionant que parla de solidaritat, de compromís, de participació social. I quin millor espai per gaudir d'aquest estiu amb els veïns i veïnes en un ambient proper i familiar. Us animem a venir i a gaudir d'una gran nit de cinema a la fresca.
3: La projecció del 47 serà aquest dimecres a les 10 de la nit a la plaça de les Regions, al barri del Molí.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972-36-98-63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
1: Nossa!

0: Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat. Al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. Lloret de Mar tornarà a ser la seu de les Skate Series de Verd. Si l'any passat es va celebrar la primera jornada, enguany serà l'escenari de les finals de la competició que es disputaran del 18 al 20 de setembre al pàrquing de Sa Caleta, a tocar de la platja. La prova reunirà els millors especialistes nacionals de skateboarding i roller freestyle. Es tracta de la darrera prova de la temporada i, per tant, la que decidirà els guanyadors de les Skate Series abans de la participació als Campionats del Món de Paraguai. El gerent de la Reial Federació Espanyola de Patinatge, Xavi Moyano, explica què es podrà veure durant el cap de setmana.
4: Veiem les finals d'uns campionats d'Espanya, en aquest cas en skateboarding, que és l'esport olímpic, i en roller freestyle, i en una de les modalitats que tenim, que és la més espectacular, que és el vertical, que és una U de 4 metres, que ja vam veure l'any passat aquí a Lloret també, i amb el qual els esportistes salten els dos cantons al vertical i fan acrobàcies, i és algo molt maco de veure, molt espectacular.
3: Moyano assegura que el nivell serà especialment alt perquè es tracta de les finals i competiran els millors d'Espanya. També el regidor d'Esports de Lloret, Frederic Quic, destaca que l'edició de l'any passat va ser un èxit i que enguany s'espera encara més nivell. Entre els noms destacats hi haurà esportistes com Naya Lasso i Julia Benedetti en skateboarding femení, Icei Villacorta i Dani León en categoria masculina i Carla Martín en roller freestyle. L'Ajuntament i la Federació també destaquen l'impacte que té portar aquestes disciplines a un espai obert i molt transitat com el Passeig Marítim. El regidor d'Esports, Frederic Guic, defensa l'aposta pels esports urbans.
5: Lloret com a vila esportiva ha d'apostar per tot tipus d'esport i l'esport urbà doncs, fa que els nostres joves estiguin fent esports, són esports molt atractius, són esports doncs, que prenen molta atenció del jovent i òbviament nosaltres hi hem de ser-hi com a vila esportiva que som.
3: La competició tornarà a deixar imatges espectaculars amb els esportistes saltant sobre les rampes instal·lades al costat de la platja. El muntatge començarà dies abans i inclourà estructures de fins a 4 metres d'alçada. El regidor d'Esports explica que enguany es milloraran aspectes, per exemple, creant espais d'ombra. La previsió és que el cap de setmana del 18 al 20 de setembre Lloret torni a convertir-se en un punt de trobada dels aficionats a l'skateboarding i al roller freestyle amb la disputa de les finals de les Skate Series i la presència dels millors especialistes nacionals.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
7: L'estil mediterrani. Si es pot del moment.
8: Escoltes la fórmula musical
7: de la ràdio de Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. Les pistes de la piscina de Lloret acolliran des d'aquest divendres i fins diumenge la tercera edició del Torneatge, un torneig de pàdel que combinarà partits de caràcter competitiu i amateur. Tot i que les finals es disputaran diumenge, una de les cites més esperades serà aquest mateix divendres al vespre. A partir de 9:45 de la nit es faran exhibicions amb alguns dels jugadors més destacats del circuit. El principal atractiu serà la presència d'Agustín Tàpia, número 1 del rànquing mundial. També hi participarà en altres noms coneguts del pàdel com Miguel Lamperti, Javi Valdés i Rama Valenzuela. Iker Suárez, un dels organitzadors del torneig, destaca la presència dels grans jugadors de renom en aquesta tercera edició.
4: Durante este viernes, sábado y domingo tendremos esa competición amateur y luego estamos montando una pista única y exclusiva en las instalaciones de la piscina de Lloret, porque tendremos a partir del viernes a las 9:30 una exhibición con el número 1 del mundo, Agustín Tàpia. También tendremos a una auténtica leyenda del pádel como es Miguel Lamperti y nos acompañarán también Javi Valdés y Rama Valenzuela.
3: El torneatge es disputarà durant tot el cap de setmana a les pistes de la piscina de Lloret. L'accés per al públic serà gratuït fins a completar l'aforament.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. L'Ajuntament de Lloret de Mar ha invertit més de 350.000 euros en diferents actuacions de millora i manteniment als centres educatius del municipi. Els treballs s'han aprofitat per fer-los principalment durant els mesos d'estiu, quan les escoles no tenen activitat, amb l'objectiu que els equipaments estiguin preparats per l'inici del nou curs. Les actuacions han estat diverses. A l'escola Esteve Carles s'ha instal·lat un tendal per fer ombra al pati i s'ha completat una nova zona de joc amb elements de fusta i un espai de sorra. Al Pere Torrent s'han fet treballs de pintura a la pista coberta, als passadissos i a les escales. A l'escola Pompeu Fabra s'han canviat unes finestres de la cuina, s'ha millorat l'accés a l'espai sensorial del pati d'infantil i s'ha instal·lat un nou joc de fusta. Pel que fa a l'escola Joan Domènech, s'ha adquirit part del mobiliari de la nova biblioteca. A la llar d'infants Lola Anglada s'han arreglat unes goteres i a l'escola Bressol els Pops s'ha dotat de portàtils i s'han pintat parets. El regidor d'Educació, Carles Costa, destaca que totes aquestes actuacions són importants per garantir el manteniment dels centres i que l'Ajuntament ja ha tret a licitació la nova llar d'infants de Fanals.
4: Seria novetat, per exemple, que ja ha sortit la licitació de la nova llar d'infants de Fanals, però vull dir, no, és feina, és la feina que té l'Ajuntament, no? Teòricament, per lo que seria amb el capítol d'inversions, és que per cada col·legi és important la seva inversió. Llavors, per nosaltres, totes les inversions són importants.
3: Costa també explica que l'Ajuntament vol deixar enrere la idea que totes les obres s'han de fer durant els dos mesos d'estiu. Algunes actuacions es podran executar durant el curs sempre que no afectin l'activitat dels centres.
4: Hi ha moltes engegades, hi ha altres que s'han d'engegar encara i hi ha que estan en procés d'acabar. La idea abans era que es treballava molt només a l'època d'estiu i això ens acotava només que teníem dos mesos per fer obres. Llavors ara mirem quines obres són les que es poden fer durant el curs dintre mateix del col·legi, sense afectar el funcionament del col·legi, i si les podem fer les tirem endavant, ja no esperem a l'estiu.
3: Pel que fa a l'estat de les escoles, el regidor defensa que Lloret ha mantingut una aposta continuada per invertir en els equipaments educatius. Les obres no estan totes acabades, n'hi ha que ja han finalitzat, d'altres que estan en procés i algunes encara s'han d'engegar. La previsió, però, és que els centres estiguin preparats per començar el curs el 8 de setembre.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. Lloret de Mar tornarà a ser la seu de les Skate Series de Verd. Si l'any passat es va celebrar la primera jornada, enguany serà l'escenari de les finals de la competició que es disputaran del 18 al 20 de setembre al pàrquing de Sa Caleta, a tocar de la platja. La prova reunirà els millors especialistes nacionals de skateboarding i roller freestyle. Es tracta de la darrera prova de la temporada i, per tant, la que decidirà els guanyadors de les Skate Series abans de la participació als Campionats del Món de Paraguai. El gerent de la Reial Federació Espanyola de Patinatge, Xavi Moyano, explica què es podrà veure durant el cap de setmana.
4: Veiem les finals d'uns campionats d'Espanya, en aquest cas en skateboarding, que és l'esport olímpic, i en roller freestyle, i en una de les modalitats que tenim, que és la més espectacular, que és el vertical, que és una U de 4 metres, que ja vam veure l'any passat aquí a Lloret també, i amb el qual els esportistes salten els dos cantons del vertical i fan acrobàcies, i és una cosa molt maco de veure, molt espectacular.
3: Moyano assegura que el nivell serà especialment alt perquè es tracta de les finals i competiran els millors d'Espanya. També el regidor d'Esports de Lloret, Frederic Quic, destaca que l'edició de l'any passat va ser un èxit i que enguany s'espera encara més nivell. Entre els noms destacats hi haurà esportistes com Naya Lasso i Julia Benedetti en skateboarding femení, Icei Villacorta i Dani León en categoria masculina i Carla Martín en roller freestyle. L'Ajuntament i la Federació també destaquen l'impacte que té portar aquestes disciplines a un espai obert i molt transitat com el Passeig Marítim. El regidor d'Esports, Frederic Guic, defensa l'aposta pels esports urbans.
5: Lloret com a vila esportiva ha d'apostar per tot tipus d'esport i l'esport urbà doncs, fa que els nostres joves estiguin fent esports, són esports molt atractius, són esports doncs, que prenen molta atenció del jovent i òbviament nosaltres hi hem de ser-hi com a vila esportiva que som.
3: La competició tornarà a deixar imatges espectaculars amb els esportistes saltant sobre les rampes instal·lades al costat de la platja. El muntatge començarà dies abans i inclourà estructures de fins a 4 metres d'alçada. El regidor d'Esports explica que enguany es milloraran aspectes, per exemple, creant espais d'ombra. La previsió és que el cap de setmana del 18 al 20 de setembre Lloret torni a convertir-se en un punt de trobada dels aficionats a l'skateboarding i al roller freestyle amb la disputa de les finals de les Skate Series i la presència dels millors especialistes nacionals.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.
2: Ritme, ritme, la teu. Nova Ràdio Lloret.

proper estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites. No.

veces temblarás por mí y llorarás al verme sufrir.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Necessites informació o assessorament sobre els teus drets com a consumidor? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, és el teu servei. T'ajudem a resoldre dubtes i consultes relacionades amb el consum. Ens trobaràs a la segona planta de l'antic sindicat, al costat del síndic de la ciutadania. L'atenció al públic és els dimarts i dijous amb cita prèvia, que pots demanar al correu omic@lloret.cat o trucant al 972 37 21 84. OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. El 47 és la pel·lícula d'aquesta setmana al cicle Cinema La Fresca. La projecció serà avui dimecres i en aquesta ocasió es farà al barri del Molí. La cinta, basada en fets reals, relata una protesta pacífica que va tenir lloc l'any 1978 a Barcelona, quan un grup de veïns va reclamar unes condicions dignes per al seu barri. Entre ells hi havia el conductor d'autobús Manolo Vital, que va agafar la línia 47 amb l'objectiu de demostrar que els autobusos podien arribar fins a Torre Baró. Aquesta acció de rebel·lia va donar impuls a un moviment veïnal que volia reivindicar el barri i la classe treballadora, amb l'objectiu de contribuir a la transformació de la ciutat. La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, en dona més detalls.
4: Aquesta setmana és el torn del barri del Molí per gaudir d'una nova sessió de Cinema a la Fresca. Ho farem amb El 47, una pel·lícula basada en fets reals que ens trasllada a la Barcelona dels anys 70. Explica la història d'uns veïns i veïnes que amb esforç, valentia i un gran esperit de comunitat van lluitar per aconseguir uns serveis i unes condicions de vida dignes per al seu barri. És una història emocionant que parla de solidaritat, de compromís, de participació ciutadana i del poder que tenen les persones quan treballen juntes per transformar la realitat. I quin millor espai per gaudir d'aquesta pel·lícula que el barri del Molí, compartint una vetllada d'estiu amb els veïns i veïnes en un ambient proper i familiar. Us animem a venir i a gaudir d'una gran nit de Cinema a la Fresca.
3: La projecció del 47 serà avui a les 10 de la nit a la plaça de les Regions, al barri del Molí.
2: La previsió del temps.
3: Hora d'escoltar la previsió meteorològica amb el nostre company Jordi Pons. Bona tarda.
5: Bona tarda. Continuarem amb aquesta xafogó acusada. La calor també protagonista, un dia més, esperem màximes que poden superar els 37 graus a l'interior, i a les terres de Ponent o a l'interior de l'Ebre doncs, tornaran a fregar o inclús a superar els 40 graus, i ja en portaríem 20 dies aquest estiu amb valors igual o superiors als 40 graus. Aquesta calor extrema doncs, tocarà a la fi, al cap de setmana, perquè ve una pertorbació, aire fred en altura, que generarà tempestes. Les tornades tant divendres com dissabte poden repartir-se a molts punts del territori. Aquí al Maresme, a la Selva Marítima, també pot caure algun patac d'aigua, per tant, atenció, anirem seguint les previsions. S'espera, doncs, aquesta possibilitat i, sobretot, una refrescada. La calor serà ja molt més suportable i, fins i tot, ja durant el cap de setmana tindríem temperatures doncs, una mica inclús per sota del que tocaria.
3: La temperatura a hores d'ara a Lloret de Mar és de 30 graus centígrads.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: sempre.
1: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat, al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. Les pistes de la piscina de Lloret acolliran des d'aquest divendres i fins diumenge la tercera edició del Torneatge, un torneig de pàdel que combinarà partits de caràcter competitiu i amateur. Tot i que les finals es disputaran diumenge, una de les cites més esperades serà aquest mateix divendres al vespre. A partir de 9:45 de la nit es faran exhibicions amb alguns dels jugadors més destacats del circuit. El principal atractiu serà la presència d'Agustín Tàpia, número 1 del rànquing mundial. També hi participarà en altres noms coneguts del pàdel com Miguel Lamperti, Javi Valdés i Rama Valenzuela. Iker Suárez, un dels organitzadors del torneig, destaca la presència dels grans jugadors de renom en aquesta tercera edició.
4: Durante este viernes, sábado y domingo tendremos esa competición amateur y luego estamos montando una pista única y exclusiva en las instalaciones de la piscina de Lloret, porque tendremos a partir del viernes a las 9:30 una exhibición con el número 1 del mundo, Agustín Tàpia. También tendremos a una auténtica leyenda del pádel como es Miguel Lamperti y nos acompañarán también Javi Valdés y Rama Valenzuela.
3: El torneatge es disputarà durant tot el cap de setmana a les pistes de la piscina de Lloret. L'accés per al públic serà gratuït fins a completar l'aforament.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Ritme a l'estiu.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut, Pèdia Lloret Salut, millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics,

Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. L'Ajuntament de Lloret de Mar ha invertit més de 350.000 euros en diferents actuacions de millora i manteniment als centres educatius del municipi. Els treballs s'han aprofitat per fer-los principalment durant els mesos d'estiu, quan les escoles no tenen activitat, amb l'objectiu que els equipaments estiguin preparats per l'inici del nou curs. Les actuacions han estat diverses. A l'escola Esteve Carles s'ha instal·lat un tendal per fer ombra al pati i s'ha completat una nova zona de joc amb elements de fusta i un espai de sorra. Al Pere Torrent s'han fet treballs de pintura a la pista coberta, als passadissos i a les escales. A l'escola Pompeu Fabra s'han canviat unes finestres de la cuina, s'ha millorat l'accés a l'espai sensorial del pati d'infantil i s'ha instal·lat un nou joc de fusta. Pel que fa a l'escola Joan Domènech, s'ha adquirit part del mobiliari de la nova biblioteca. A la llar d'infants Lola Anglada s'han arreglat unes goteres i a l'escola Bressol els Pops s'ha dotat de portàtils i s'han pintat parets. El regidor d'Educació, Carles Costa, destaca que totes aquestes actuacions són importants per garantir el manteniment dels centres i que l'Ajuntament ja ha tret a licitació la nova llar d'infants de Fanals.
4: Seria novetat, per exemple, que ja ha sortit la licitació de la nova llar d'infants de Fanals, però vull dir, és la feina que té l'Ajuntament, no? Teòricament, per lo que seria amb el capítol d'inversions, és que per cada col·legi és important la seva inversió. Llavors, per nosaltres, totes les inversions són importants.
3: Costa també explica que l'Ajuntament vol deixar enrere la idea que totes les obres s'han de fer durant els dos mesos d'estiu. Algunes actuacions es podran executar durant el curs sempre que no afectin l'activitat dels centres.
4: Hi han moltes engegades, hi han altres que s'han d'engegar encara i hi han que estan en procés d'acabar. La idea abans era que es treballava molt només a l'època d'estiu i això ens acotava només que teníem dos mesos per fer obres. Llavors ara mirem quines obres són les que es poden fer durant el curs dintre mateix del col·legi sense afectar el funcionament del col·legi i si les podem fer les tirem endavant, ja no esperem a l'estiu.
3: Pel que fa a l'estat de les escoles, el regidor defensa que Lloret ha mantingut una aposta continuada per invertir en els equipaments educatius. Les obres no estan totes acabades, n'hi ha que ja han finalitzat, d'altres que estan en procés i algunes encara s'han d'engegar. La previsió, però, és que els centres estiguin preparats per començar el curs el 8 de setembre.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si es pot el moment. Escoltes la fórmula musical

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: slow down, puppy.
1: Nova Radio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ràdio Lloret. 90.2 FM.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Andrea Medina. Lloret de Mar tornarà a ser la seu de les Skate Series de Verd. Si l'any passat es va celebrar la primera jornada, enguany serà l'escenari de les finals de la competició que es disputaran del 18 al 20 de setembre al pàrquing de Sacaleta, a tocar de la platja. La prova reunirà els millors especialistes nacionals de skateboarding i roller freestyle. Es tracta de la darrera prova de la temporada i, per tant, la que decidirà els guanyadors de les Skate Series abans de la participació als campionats del món de Paraguai. El gerent de la Reial Federació Espanyola de Patinatge, Xavi Moyano, explica què es podrà veure durant el cap de setmana.
3: Veiem les finals d'uns campionats d'Espanya, en aquest cas en skateboarding, que és l'esport olímpic, i en roller freestyle, i en una de les modalitats que tenim, que és la més espectacular, que és el vertical, que és una U de 4 metres, que ja vam veure l'any passat aquí a Lloret també, i amb el qual els esportistes salten els dos cantons al vertical i fan acrobàcies. I és una cosa molt maco de veure, molt espectacular.
2: Moyano assegura que el nivell serà especialment alt perquè es tracta de les finals i competiran els millors d'Espanya. També el regidor d'Esports de Lloret, Frederic Quic, destaca que l'edició de l'any passat va ser un èxit i que enguany s'espera encara més nivell. Entre els noms destacats hi haurà esportistes com Naya Lasso i Julia Benedetti en skateboarding femení, Icei Villacorta i Dani León en categoria masculina i Carla Martín en roller freestyle. L'Ajuntament i la Federació també destaquen l'impacte que té portar aquestes disciplines a un espai obert i molt transitat com el passeig marítim. El regidor d'Esports, Frederic Guic, defensa l'aposta pels esports urbans.
4: Lloret com a vila esportiva ha d'apostar per tot tipus d'esport i l'esport urbà doncs, fa que els nostres joves estiguin doncs, fent esport, són esports molt atractius, són esports doncs, que tenen molta atenció del jovent i òbviament nosaltres hi hem de ser-hi com a vila esportiva que som.
2: La competició tornarà a deixar imatges espectaculars amb els esportistes saltant sobre les rampes instal·lades al costat de la platja. El muntatge començarà dies abans i inclourà estructures de fins a 4 metres d'alçada. El regidor d'Esports explica que enguany es milloraran aspectes, per exemple, creant espais d'ombra. La previsió és que el cap de setmana del 18 al 20 de setembre Lloret torni a convertir-se en un punt de trobada dels aficionats a l'skateboarding i al roller freestyle amb la disputa de les finals de les Skate Series i la presència dels millors especialistes nacionals.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Andrea Medina. El 47 és la pel·lícula d'aquesta setmana al cicle Cinema a la Fresca. La projecció serà avui dimecres i en aquesta ocasió es farà al barri del Molí. La cinta, basada en fets reals, relata una protesta pacífica que va tenir lloc l'any 1978 a Barcelona, quan un grup de veïns va reclamar unes condicions dignes per al seu barri. Entre ells hi havia el conductor d'autobús Manolo Vital, que va agafar la línia 47 amb l'objectiu de demostrar que els autobusos podien arribar fins a Torre Baró. Aquesta acció de rebel·lia va donar impuls un moviment veïnal que volia reivindicar el barri i la classe treballadora, amb l'objectiu de contribuir a la transformació de la ciutat. La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, en dona més detalls.
4: Aquesta setmana és el torn del barri del Molí per gaudir d'una nova sessió de cinema a la fresca. Ho farem amb El 47, una pel·lícula basada en fets reals que ens trasllada a la Barcelona dels anys 70. Explica la història d'uns veïns i veïnes que amb esforç, valentia i un gran esperit de comunitat van lluitar per aconseguir uns serveis i unes condicions de vida dignes per al seu barri. És una història emocionant que parla de solidaritat, de compromís, de participació ciutadana i del poder que tenen les persones quan treballen juntes per transformar la realitat. I quin millor espai per gaudir d'aquesta pel·lícula que el barri del Molí, compartint una vetllada d'estiu amb els veïns i veïnes en un ambient proper i familiar. Us animem a venir i a gaudir d'una gran nit de cinema a la fresca.
3: La projecció del 47 serà avui a les 10 de la nit a la plaça de les Regions, al barri del Molí.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
0: Notícies.
2: Bona nit, us parla Andrea Medina. Les pistes de la piscina de Lloret acolliran des d'aquest divendres i fins diumenge la tercera edició del Torneatge, un torneig de pàdel que combinarà partits de caràcter competitiu i amateur. Tot i que les finals es disputaran diumenge, una de les cites més esperades serà aquest mateix divendres al vespre. A partir de 9:45 de la nit es faran exhibicions amb alguns dels jugadors més destacats del circuit. El principal atractiu serà la presència d'Agustín Tàpia, número 1 del rànquing mundial. També hi participaran altres noms coneguts del pàdel com Miguel Lamperti, Javi Valdés i Rama Valenzuela. Iker Suárez, un dels organitzadors del torneig, destaca la presència dels grans jugadors de renom en aquesta tercera edició.
3: Durante este viernes, sábado y domingo tendremos esa competición amateur y luego estamos montando una pista única y exclusiva en las instalaciones de la piscina de Lloret, porque tendremos a partir del viernes a las 9:30 una exhibición con el número 1 del mundo, Agustín Tàpia. También tendremos a una auténtica leyenda del pádel como es Miguel Lamperti y nos acompañarán también Javi Valdés y Rama Valenzuela.
2: El torneatge es disputarà durant tot el cap de setmana a les pistes de la piscina de Lloret. L'accés per al públic serà gratuït fins a completar l'aforament.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
0: Notícies.
2: Bona nit, us parla Andrea Medina. El Servei de Salvament i Socorrisme de les Platges de Lloret de Mar fa un balanç positiu de la temporada alta. Segons el coordinador de Proactiva, Joel de Silva, l'afluència de banyistes no ha variat gaire respecte a l'any passat, tot i que sí ha detectat un canvi en el perfil dels usuaris. En concret, assenyala que han tingut més casos entre persones procedents de l'Europa de l'Est.
3: La temporada ha sido bastante buena, un poco diferente. Sí que la verdad que ha comenzado muy fuerte con las olas de calor, sobre todo. Pero bueno, la verdad que la cantidad de usuarios no ha sido mucho más diferente que el año pasado, en mi sensación. Sí que lo que veo diferente es el tipo de usuarios, un poco más tranquilos. A destacar, actuaciones con un perfil de personas de Europa del Este donde no están adaptadas a las altas temperaturas.
2: Els problemes relacionats amb la calor són també una de les incidències habituals durant les hores de més insolació. El coordinador de Proactiva explica que moltes actuacions es produeixen al voltant de la una del migdia, quan algunes persones continuen exposades al sol. Les incidències també varien en funció de la zona. Mentre que a la platja de Lloret són més habituals els episodis relacionats amb l'estrès tèrmic, a les cales tenen més pes les caigudes i els accidents relacionats amb l'entorn rocós.
3: Las incidencias no son las mismas. Sí que la parte del estrés térmico lo tenemos más en Lloret Centro, sobre todo donde existe este perfil de usuarios. Pero las calas sí, sobre todo la mayor cantidad de incidencias es por el entorno, las rocas, caídas.
2: El dispositiu de salvament compta actualment amb 22 socorristes de dilluns a divendres, una xifra que augmenta fins als 25 durant els caps de setmana. L'equip es distribueix pel litoral i reforça també la vigilància a les cales. A més, el servei disposa d'una embarcació i una moto d'intervenció ràpida. La prevenció continua sent una de les funcions principals dels socorristes, que també treballen coordinadament amb Protecció Civil i el 112 davant de qualsevol incidència. Lloret de Mar és un dels municipis catalans amb una temporada de salvament més llarga. El servei va començar per Setmana Santa i es mantindrà operatiu fins al 15 d'octubre a les platges de Lloret i Fenals, mentre que les cales de Canyelles, Sabuadella i Santa Cristina estarà actiu fins al 30 de setembre. De Silva destaca la importància d'aquest període ampli davant d'unes temporades de platja que cada vegada s'allarguen més.
3: Lloret es uno de los sitios con mayor temporalidad en Cataluña. Creo que también es un ejemplo a tener en cuenta porque entre el cambio climático y la situación, las temporadas se van alargando, inclusive hacia noviembre. Entonces es importante que tener una temporada larga para mantener seguras nuestras costas.
2: Pel que fa a les meduses, el coordinador de Proactiva explica que n'han detectat més a mesura que ha augmentat la temperatura de l'aigua, però que es tracta principalment de l'espècie coneguda popularment com a ou ferrat, que no acostuma a provocar problemes importants. De cara a les setmanes que queden de temporada, De Silva recomana estar pendents de la previsió meteorològica i dels avisos dels socorristes, evitar les hores de màxima insolació i mantenir una bona hidratació. També recorda que cal extremar les precaucions davant de les tempestes d'estiu que poden aparèixer i marxar ràpidament i que requereixen estar atents a les indicacions dels serveis de salvament.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
0: Notícies.
2: Bona nit, us parla Andrea Medina. Lloret de Mar tornarà a ser la seu de les Skate Series de Verd. Si l'any passat es va celebrar la primera jornada, enguany serà l'escenari de les finals de la competició, que es disputaran del 18 al 20 de setembre al pàrquing de Sa Caleta, a tocar de la platja. La prova reunirà els millors especialistes nacionals de skateboarding i roller freestyle. Es tracta de la darrera prova de la temporada i, per tant, la que decidirà els guanyadors de les Skate Series abans de la participació als campionats del món de Paraguai. El gerent de la Reial Federació Espanyola de Patinatge, Xavi Moyano, explica què es podrà veure durant el cap de setmana.
3: Veiem les finals d'uns campionats d'Espanya, en aquest cas en skateboarding, que és l'esport olímpic, i en roller freestyle, i en una de les modalitats que tenim, que és la més espectacular, que és el vertical, que és una U de 4 metres, que ja vam veure l'any passat aquí a Lloret també, i amb el qual els esportistes salten els dos cantons al vertical i fan acrobàcies, i és algo molt maco de veure, molt espectacular.
2: Moyano assegura que el nivell serà especialment alt perquè es tracta de les finals i competiran els millors d'Espanya. També el regidor d'Esports de Lloret, Frederic Quic, destaca que l'edició de l'any passat va ser un èxit i que enguany s'espera encara més nivell. Entre els noms destacats hi haurà esportistes com Naya Lasso i Julia Benedetti en skateboarding femení, Icei Villacorta i Dani León en categoria masculina i Carla Martín en roller freestyle. L'Ajuntament i la Federació també destaquen l'impacte que té portar aquestes disciplines a un espai obert i molt transitat com el passeig marítim. El regidor d'Esports, Frederic Guic, defensa l'aposta pels esports urbans.
4: Lloret com a vila esportiva ha d'apostar per tot tipus d'esport i l'esport urbà doncs, fa que els nostres joves estiguin doncs, fent esport, són esports molt atractius, són esports doncs, que prenen molta atenció del jovent i òbviament nosaltres hi hem de ser-hi com a vila esportiva que som.
2: La competició tornarà a deixar imatges espectaculars amb els esportistes saltant sobre les rampes instal·lades al costat de la platja. El muntatge començarà dies abans i inclourà estructures de fins a 4 metres d'alçada. El regidor d'Esports explica que enguany es milloraran aspectes, per exemple, creant espais d'ombra. La previsió és que el cap de setmana del 18 al 20 de setembre Lloret torni a convertir-se en un punt de trobada dels aficionats a l'skateboarding i al roller freestyle amb la disputa de les finals de les Skate Series i la presència dels millors especialistes nacionals.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.

0: Escoltes Música Nit.
1: Tot el que tinc és tot el que m'has donat. Com pot ser que no et preocupi que depengui tant de tu?

Escoltes Música Nit.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.